0: son las 20 horas y 54 minutos.
1: A la balen, a la balabalen, leilen, a la balen, a la balabalen, a la balen, a la balabalen, leilen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen, a la balen